0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta de ple i rigorós estiu amb un altre dia radiant amb sol i cel clar gran part del dia fins a mitja tarda i amb algun nuvolat al final de la jornada. Amb una temperatura que ha pujat més, aquesta nit ha tornat a superar els 25 graus amb una alta nit tòrrida, mentre que la màxima estarà per sobre dels 33 i acostant-se als 34, amb una humitat força alta, més moderada al centre del dia, i continuarem encara també amb molta xafogor, ben feble, amb una mica de mestral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els actes pirotècnics de la Festa Major estan pendents del perill d'incendi. El nivell del Pla Alfa, dictat pels agents rurals, determinarà si es fan o no els 12 morterets, l'encesa de les colles de foc o el castell de focs. Amb nivell 3, com el que tenim aquest dijous, tots aquests actes no es podrien celebrar. L'ús de material pirotècnic és una de les restriccions incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, que marca un perill molt alt d'incendi. Aquest dijous al matí, Cubelles ha estat inclòs entre els municipis amb aquest nivell de risc, el nivell 3, cosa que ha encès les alarmes per si aquesta prohibició acaba afectant els actes principals de la Festa Major previstos per aquest divendres. En altres ocasions en què s'ha trobat Cubelles amb aquesta situació, s'ha optat per endarrerir, per exemple, la sortida de les colles de foc a la cercavila nocturna i evitar així les restriccions amb el canvi de dia. Tanmateix, la decisió de com s'acabarà adaptant aquesta Festa Major aquest cop, si hi ha un nivell 3 del Pla Alfa, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, és una decisió que s'acabarà de prendre segons les previsions que publiquin aquest mateix dijous a la tarda els agents rurals quan han d'actualitzar els nivells del Pla Alfa per aquest divendres. En cas que Cubelles continuï en el nivell 3, s'acordarà entre el consistori i l'agrupació de balls populars si s'opta per la suspensió directa de tots els actes pirotècnics o, si bé, es busquen alternatives per veure com encaixar els espectacles de foc amb aquest nivell 3 del Pla Alfa. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
4: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots amb les famílies, amistats i veïnats i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
1: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
5: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
1: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila.
6: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montxantó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat de Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb Jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic unitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
1: El grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
7: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
1: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
7: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
1: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
6: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament doncs, partit que serveix també per donar per començar la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villergas. Dani, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
8: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem mal la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
6: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
8: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
6: I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
8: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt, de fet, en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
6: Déu-n'hi-do.
8: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs, s'ha travessat moltíssim, estant dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
6: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
8: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
6: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
8: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, vam sortir, farem l'homenatge, intentarem també, doncs, immortalitzar la imatge en altres, en algunes fotografies també, perquè les tingui de record. En set comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així, doncs, els tres, perquè tothom tingui els enfrontaments.
6: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
8: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van gestir.
6: Bé,
8: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
6: En tot cas, tampoc és l'important, no?
8: No.
6: Això dius que l'homenatge serà a dos quarts de set, a les set començaran el triangular.

0: la veritat.
1: Que el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
0: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja ho veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema del que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
1: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45, aquest homenatge, i a partir de les 7, doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
0: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: Ràdio amics, Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple i rigorós estiu amb un altre dia radiant, amb sol i cel clar gran part del dia fins a mitja tarda i amb algun nuvolat al final de la jornada. Amb una temperatura que ha pujat més, aquesta nit ha tornat a superar els 25 graus amb una alta nit tòrrida, mentre que la màxima estarà per sobre dels 33 i acostant-se als 34, amb una humitat força alta, més moderada al centre del dia, i continuarem encara també amb molta xafogor, ben feble, amb una mica de mestral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Estem a les portes d'una nova temporada. Evidentment, sempre tenim un ull posat a les entitats cubellenques i a les seves temporades i, sobretot, a les pretemporades o com es preparen per aquesta 2026-2027. Però també hi ha esportistes que decideixen provar sort en d'altres lligues, en d'altres competicions. És el cas avui del Jordi Martínez. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
4: Porter fins ara del Club Patí Cubelles, que finalment vau aconseguir salvar la categoria, aconseguir l'objectiu, patint, això sí, fins l'últim segon, podríem dir.
5: Sí.
4: Però al final, bé, una temporada que, bé, doncs complint l'objectiu, no?, una mica.
5: Sí, així és. O sigui, durant tota la temporada hem anat patint. Jo no considero que en cap moment majoritàriament haguem estat tranquils. Però sí que és veritat que rèiem, perquè al final, tot i que no vam tenir la salvació fins, com tu deies, l'últim partit, a falta de 5 minuts que vam marcar el 3-2 definitiu, vam acabar, em sembla que uns anys, d'una lliga de 18, i rèiem pensant que encara d'aquí uns anys veurem la lliga i pensarem que bé que vam quedar aquell any.
4: Sí. Mires la classificació, dius, oh, prou bé el Cubelles aquest
5: any. Sí.
4: Però és veritat que era molt, molt, molt igualada aquesta competició. Però, en tot cas, no hem vingut a parlar de la temporada passada, sinó de la propera temporada, perquè el Jordi deixa el club Patí Cubelles, deixarà de ser el seu porter, perquè se'n va a França. Explica'ns una mica, 20 anyets, acabes la temporada, no sé si fa mesos, no? Que ho sabies tu, ja, que havies fitxat per l'equip francès?
5: Sí, això ho vaig saber de manera definitiva a finals de març, jo diria que Setmana Santa. Bueno, va arribar l'oferta més formal cap a Setmana Santa i la veritat és que vaig trigar poc en poder acceptar-la. En dues setmanetes, a mitjans d'abril, ja ho tenia tot clar.
4: Vale, i com t'arriba? És a dir, no sé, tu estàs fent una bona temporada amb el Cubelles, evidentment un Cubelles que està lluitant per evitar el descens, per tant, sent porter, currant molt.
5: Sí, la veritat, amb molta feina.
4: Currant molt. Com t'arriba l'oferta? Com es cou tot això?
5: Bé, jo a principis de temporada, ja quan portàvem uns quants partits i ja veia que estava tenint un bon nivell, vaig començar a pensar en opcions per l'any que ve, ja no només a superiors categories aquí a Catalunya, sinó l'opció de poder marxar fora. I vaig tenir la sort de que una persona també d'aquí a Cubelles, que és entrenadora, l'Edu Granell, també propera a la meva família i tot, doncs li vaig contactar amb ell, li vaig preguntar per Itàlia, un lloc que em feia molta il·lusió, i ell em va ajudar dins del que va poder, perquè òbviament ell no es tracta d'un representant, no es tracta d'una persona totalment lligada, ell és entrenador d'allà, i em va dir, mira, si tu el que vols és marxar i no estàs totalment tancat a anar-te a Itàlia, hi ha un parell de persones que sí que fan la funció de representant, que pots parlar amb ells, i jo vaig fer això, vaig contactar amb una persona, amb una noia que és argentina, diria, i vaig contactar amb ella, li vaig donar la meva situació, i per més que busquéssim a Itàlia, és un tema bastant més difícil pel tema de les places estrangeres, i em va presentar l'oferta aquesta del club on aniré, ja directament, al Sant Sebastià en Nantes, i tot i que al principi no em feia del tot il·lusió pel fet d'una lliga menor, França, no hi ha tant d'hoquei, quan ja vaig veure que em volien, que lluitaven per mi i que tot semblava bastant professional, no vaig tenir gaires dubtes llavors.
4: Perquè la representant et veu, ve, o sigui, ve a veure't jugar o li envies vídeos, perquè clar, una mica ella havia de vendre el sí. jugador, no?
5: No, li vaig anar jo, la vaig contactar jo amb ella i clar, al final el món de l'hoquei ja des del jugador que té, que sí que despunta, que està jugant a una categoria, una primera divisió, una segona divisió i vol marxar, i sí que li poden arribar ofertes sense que necessiti un representant, i també hi ha el tipus de persona que, per exemple, el que ha estudiat ho paguen molt bé a Alemanya, que hi ha poc d'hoquei, però si pot tenir la finestra, l'oportunitat aquesta de marxar a Alemanya, també seguir jugant a hoquei, i si et paguen el pis i pots trobar una feina, qualsevol cosa, coses així. I després hi ha la gent com jo, jove, que li agradaria marxar, li agradaria tenir una nova experiència, i sí, jo em vaig haver de muntar uns vídeos, tinc talls de molts partits, demanant-li a Canal Blau, demanant-li a diferents llocs, i la veritat és que amb això ja t'obres portes a la majoria de països on es juga hoquei.
4: Uh-huh. Llavors t'arriba l'oferta del Sant Sebastián de Nantes, equip que a més té un altre equip a la ciutat que és el Nantes, per tant ja deu haver-hi una mica de rivalitat també per aquí, i t'arriba a França. En aquell moment què decideixes tu? Dius que veus que hi ha interès. A veure, siguem clars, viure de l'hoquei és molt difícil.
5: Sí, sí, sí. Jo no viuré totalment de l'hoquei, la veritat, perquè serà de manera semiprofessional. Ells m'ofereixen una feina a la qual jo he parlat amb gent que ja ha estat jugant allà o que ja està jugant allà ara mateix. Vaig tenir la sort de poder parlar amb el porter que van tenir fa 2 anys, una magnífica persona, i em va dir que no m'ho plantegés per res del món, el tema de també haver de treballar, tenir càrrega i tot això. Em va dir que és una feina, una mitja jornada molt poc angoixant, molt poc esforç físic, o sigui que no hi ha cap problema. I sí, és això que t'arriba i al principi no saps. També hi ha un altre equip que a priori és el que més despunta dins de la ciutat. Però bé, el Nantes va pujar aquest any passat, van quedar segons, nosaltres vam quedar tercers, ens vam quedar a les portes, i amb l'objectiu que ens hem proposat i la manera en la que treballarem, estic segur que l'any que ve tornarem a estar els dos a la mateixa categoria, que serà primera.
4: Ja parles com si fossis d'allà, eh? Ja sents els colors, gairebé.
5: Sí, sí, sí.
4: Has nascut per portar aquesta samarreta.
5: Sí, sí. Avui he parlat amb l'entrenador i ja he començat a pensar que quan parlo de quan vagi cap allà, d'aquí 10 dies, bueno, d'aquí una setmana que ja me'n vaig cap allà, ja no parlo de si ells entrenen, si ells fan això, ja parlo de nosaltres, que és algú que m'agradaria integrar-me perfectament.
4: Llavors ells t'ofereixen jugar en el primer equip del Sant Sebastián, que és a la segona francesa, amb l'objectiu de pujar de categoria. Et donen allotjament, entenc, i una feina a mitja jornada.
5: Exacte.
4: Amb això, tu ja, en principi, ja seràs autònom, diguéssim.
5: Sí.
4: Pots viure.
5: Sí, podré viure. O sigui, hi ha una part important i és que aquesta feina que em donen, com està directament relacionada amb el club, és una font d'ingrés major que no la que jo obtindré del club. Perquè no sé si és per un tema de tràmits, per un tema de salaris dins de la pròpia lliga, a segona, però sí, jo obtindré més diners.
4: Sí, et pagaran més per la feina que per jugar.
5: Exacte. No? Però bueno, al final... Sí, exacte, és com un conjunt. Al final, com va totalment relacionada una cosa amb l'altra, és com que si ho dividissis, o sigui, podries cobrar el mateix en totes dues i no passaria el mateix.
4: A més, compatible, entenc, amb els entrenaments i els partits.
5: Exacte,
4: no?
5: Totalment compatible, una feina de dilluns a divendres, pels matins, no hi ha cap tema, cap tipus de problema, i a part també, una altra part que jo faré dins del club, no només la de porter, serà la d'entrenador de porters de la base.
4: Sí. Molt bé, sí, que també hauràs de fer d'entrenador allà.
5: Sí, sí, sí.
4: Clar, aquí s'obren diverses històries, que és una, el tema idioma, no? Perquè clar, hauràs de treballar, ensenyar i evidentment jugar, com portem el francès.
5: Bé, el francès el vam començar a practicar farà mes i mig, gairebé 2 mesos, amb un parell de classes setmanals, amb una professora particular nativa francesa, que sempre ha sigut professora, ara està jubilada i exerceix això, classes privades, i molt bé. Jo, la veritat és que tinc facilitat pels idiomes, jo parlo molt bé, molt bon anglès, parlo alemany, tinc un títol, Itàlia, he estat 5 cops a Itàlia i al final se t'acaben quedant coses. No, òbviament no puc dir que parlo italià, però sí que l'entenc prou bé. I el francès mai m'havia interessat, mai havia sigut algo que m'acabés d'agradar, de dir, mira, vaig a estudiar francès. Però bueno, ara em trobava amb la necessitat i no quedava una altra. I molt bé, la veritat. Òbviament encara em queden coses, sé que quan estigui allà ho acabaré de polir. També és veritat que és un club on hi ha argentins, hi ha jugadors estrangers, els francesos, la gent francesa del club s'involucra, es volca molt en que tu et sentis integrat i que sàpiguis com moure't i fer-ho tot per allà quan abans possible, i no em fa por això, la veritat. Ja vaig estar allà, ja vaig tenir la sort de conèixer-los i un grup espectacular.
4: A més, hi ha catalans també, no, per allà? Sí. Que no estaràs sol.
5: No estaré sol, no. Hi ha un altre jugador d'Igualada que ja porta uns anys allà vivint a França. Va jugar també amb el club, a l'altre club, al Nantes, o sigui que coneix la ciutat i tot. Viurà amb mi, la veritat és que compartirem pis i serà un bon mentor, referent per saber com moure'm, què fer per allà i tot, conèixer la ciutat. I a veure, la veritat és que és una sort tenir algú de per aquí prop també.
4: Sí, home, i que poder parlar fàcil, no? No sí, tenir sí, que sí, estar sí. Pensant en què li diré ara. A tot això, Jordi, tu estàs estudiant o vols seguir estudiant?
5: Jo sí. Jo
4: això acabo... com ho compagines tot? A veure, explica'm.
5: No. Jo acabo de finalitzar un grau superior. Jo sóc del món dels cotxes, de la indústria, tot això. I acabo d'acabar el grau superior i a mi m'hagués agradat seguir fent la carrera, però òbviament el fet d'anar-te'n a França ja has de començar a mirar com ho pots compaginar, com ho pots lligar. I en un primer moment vaig mirar les universitats que hi havia per allà antes. Però clar, després ets realista i penses, he d'anar a classe, he de fer la feina. Clar, si vaig a classe ja no puc fer la feina. Si ja no hi ha feina, ja no hi ha font d'ingressos. Què vaig pensar en poder treure-m'ho online? Igual que hi ha universitats com la UOC, que no ofereixen tant de catàleg d'estudis del meu àmbit, hi ha altres universitats d'aquí d'Espanya que sí que ho fan, i per més que, sent sincers, sigui una mica més car, al final et val la pena. I jo, també parlant clars, el meu objectiu no només d'anar-me'n a França, no només és el fet de poder jugar hoquei al màxim nivell, sinó si jo puc estar allà 2, 3, 4 anys, els que siguin, i mentre estic fent el que més m'agrada, que és jugar a hockey, em puc pagar jo mateix també la carrera, doncs endavant, no hi ha res millor.
4: Perquè abans estàvem parlant, viure de l'hoquei no és l'objectiu, perquè és un objectiu molt, molt, molt difícil.
5: Sí, sí, sí.
4: Molt pocs jugadors poden viure de l'hoquei 100%.
5: Viure de l'hoquei, alguns jugadors que, com dic jo, estàs tocat per una vareta, que estàs jugant a primera divisió o a Portugal, on sigui, sí que s'ho poden permetre, viure els, no ho sé, 4, 6, inclús 10 anys si ets molt bo. Però clar, la gran majoria d'ells han de tenir un backup, una forma de, un cop s'acaba això, saber d'on treure els diners, de fer alguna cosa que t'agradi. I sí, tu quan ets petit no, i vols jugar a l'hoquei lliga, vols jugar al màxim nivell, no penses en els diners, penses en el fet d'arribar i que omplir pavellons i que la gent et vingui a veure i que la gent t'animi. Clar, un cop ja creixes ja penses, d'això em puc fer alguna cosa, d'això puc facilitar-me moltes vies.
4: I he de viure, per altra banda.
5: Sí,
4: no?
5: I per altra banda he de viure també. Sí, sí,
4: clar,
5: sí.
4: Vull dir que al final vas creixent també i vols fer la teva vida, vols tenir la teva casa, el teu pis, les teves coses.
5: Les
4: i, clar,
5: teves necessitats,
4: exacte.
5: Sí.
4: Exacte. I per això doncs estudiaràs online. Ja em diràs tu com tu faràs amb tant temps.
5: Ja,
4: treball,
5: ja, ja.
4: Entrenament amb la canalla d'allà, els partits, els viatges, perquè evidentment
5: sí, sí, sí.
4: Hauràs de viatjar per als partits per tot França, entenc.
5: Sí, sí. Aquí a Espanya la veritat és que la segona divisió ja és totalment estatal, ja és Espanya, i es divideix en dos grups. I per més que la majoria d'equips siguin catalans, sí que te n'has d'anar a Galícia, te n'has d'anar a Madrid, l'any passat em sembla que te n'havies d'anar a Andalusia, a Granada. A Itàlia i a Portugal fan el mateix, ho divideixen en regions. En canvi, a França, com no hi ha tant d'hoquei, és tot el país. I per més que això passa a tot arreu, que el hoquei concentra en zones.
4: En una zona, sí, sí.
5: Clar, jo estic a Nantes, estic a la zona atlàntica, però me n'he d'anar a París, me n'he d'anar a Biarritz, me n'he d'anar a Lyon, me n'he d'anar quasi que a Bèlgica. És algú que sí, sí.
4: Sí, hi haurà caps de setmana que hi haurà desplaçaments macos. Sí, entenc sí. Que amb autobús.
5: Autobús, tren, sí, amb el que fem, amb el que munti el propi club. Jo fins aquí no arribo ja.
4: Molt bé, ja per anar acabant, entenc que el teu objectiu ara principal és que el Sant Sebastià pugi de categoria, aquest és l'objectiu, evidentment sí. Jugar, no? I
5: sí,
4: guanyar-te el lloc i jugar. Però el somni aquest que em deies dels nens que somien en jugar a l'hoquei lliga, això, encara el tenim? O sigui, és un objectiu a llarg termini, amb 3-4 anys?
5: Sí, òbviament, en 3-4 anys no sé què dir-te, perquè 3-4 anys per ser un porter segueix sent bastant jove, o sigui, hi ha porters que, bueno, el que per mi era el millor porter del món s'ha retirat aquest any, i s'ha retirat perquè ha volgut, i tenia 42, 43 anys, que era el porter del Barça, el Sergi Fernández. Jo sóc un friqui del hoquei, jo el fa molts anys que el segueixo, i sé que les oportunitats van molt curtes. Aquest any ha passat una cosa, i és que el campió de Lliga, l'Igualada, li ha marxat el porter, i fins fa, encara no és oficial, però fins fa una setmana encara no l'havia trobat. Estàvem en mitjans d'agost, gairebé. I s'havia parlat de tots els porters de l'Hockey Lliga, porters de primera divisió de França, porters de primera divisió de Portugal, i clar, això em fa pensar que, al final, si tu tens un objectiu, no pots mentalitzar-te de que tal i on estàs ara arribaràs allà directament. Has d'anar fent passes fins a arribar al teu objectiu, fins a arribar allà on tu vols, i si després d'això ve primera francesa, després d'això ve una lliga millor, després una altra millor, i al final s'obre l'oportunitat d'aquí a Espanya de tornar on es juga el millor hoquei de tot el món, doncs amb els braços oberts.
4: Pas a pas, etapa a etapa, aquesta primera etapa estarem pendents, evidentment, del Sant Sebastià de Nantes. Som aficionats d'allà, nosaltres,
5: de tota la vida
4: de Nantes, de l'altre, eh?
5: Sí,
4: del Sant Sebastià, del Nantes no. Quan comences? Quan te'n vas ja, però la competició en si, quan arrenca això?
5: Doncs bé, jo me'n vaig la setmana que ve, just dijous que ve, abans ho parlava amb ma mare, ara mateix estaria per Toulouse, més o menys, perquè me'n vaig amb cotxe, o sigui, és una mudança totalment. Comencem, primer partit de competició és el 26 de setembre, comencem tardet, que és la primera fase de Copa Francesa. L'any passat van arribar fins a quarts, van fer una actuació boníssima, esperem aquest any igualar-ho. I la Lliga comença el 3 d'octubre, és la setmana següent.
4: Tindràs un mes i mig de preparació, no? Més o menys.
5: Sí, mes i mig, algú així.
4: Amb ganes de començar a entrenar o no?
5: Moltíssimes, la veritat. Sí, ja porto tot l'estiu un cop a la setmana, amb els amics quedant per anar a jugar, fent el que sigui, però el punt aquest de que et fotin un gol i que et doni igual, tinc ganes d'allà que marxi. Marxi per necessitat, vaja.
4: Sí, sí, sí. Doncs Jordi, molta sort, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una miqueta com funciona doncs, aquest entre bambalines de l'esport, no?
5: Sí, sí,
4: estem
5: sí.
4: Acostumats a veure l'esport d'èlit i els grans fitxatges i també és interessant veure doncs, bueno, el que es cou en categories potser una mica més baixes, però que al final són més properes. Hem parlat moltes vegades amb l'Edu, en els seus també va començar a França.
5: Sí, sí, sí.
4: Va fer
5: a un equip de prou a prop d'on jo estic, també, sí.
4: I ha anat fent camí, també, ara està a Itàlia, i veurem doncs, si pot fer el salt. L'any passat va començar a Hockey Lliga.
5: Sí,
4: per
5: sí,
4: tant,
5: sí.
4: Això a l'esport sí que va com va, i es va transllevant bastant, i esperem doncs, que et vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Sant Sebastià, que vagi molt bé, i bé, segur que estarem pendents, i si podem parlem amb tu des d'allà.
5: Home,
4: que vagi molt bé.
5: Jo encantadíssim, Marc, ja ho sabeu.
4: Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, adeu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
1: bon
6: Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple i rigorós estiu amb un altre dia radiant amb sol i cel clar gran part del dia fins a mitja tarda i amb algun nuvolat al final de la jornada. Amb una temperatura que ha pujat més, aquesta nit ha tornat a superar els 25 graus amb una alta nit tòrrida, mentre que la màxima estarà per sobre dels 33 i acostant-se als 34, amb una humitat força alta, més moderada al centre del dia, i continuarem encara també amb molta xafogor, ben feble, amb una mica de mestral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els actes pirotècnics de la Festa Major estan pendents del perill d'incendi. El nivell del Pla Alfa, dictat pels agents rurals, determinarà si es fan o no els 12 morterets, l'encesa de les colles de foc o el castell de focs. Amb nivell 3, com el que tenim aquest dijous, tots aquests actes no es podrien celebrar. L'ús de material pirotècnic és una de les restriccions incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, que marca un perill molt alt d'incendi. Aquest dijous al matí, Cubelles ha estat inclòs entre els municipis amb aquest nivell de risc, el nivell 3, cosa que ha encès les alarmes per si aquesta prohibició acaba afectant els actes principals de la Festa Major previstos per aquest divendres. En altres ocasions en què s'ha trobat Cubelles amb aquesta situació, s'ha optat per endarrerir, per exemple, la sortida de les colles de foc a la cercavila nocturna i evitar així les restriccions amb el canvi de dia. Tanmateix, la decisió de com s'acabarà adaptant aquesta Festa Major aquest cop, si hi ha un nivell 3 del Pla Alfa, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, és una decisió que s'acabarà de prendre segons les previsions que publiquin aquest mateix dijous a la tarda els agents rurals quan han d'actualitzar els nivells del Pla Alfa per aquest divendres. En cas que Cubelles continuï en el nivell 3, s'acordarà entre el consistori i l'agrupació de balls populars si s'opta per la suspensió directament de tots els actes pirotècnics o si bé es busquen alternatives per veure com encaixar els espectacles de foc amb aquest nivell 3 del Pla Alfa. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana, de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
2: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots, amb les famílies, amistats i veïnats, i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles, us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
1: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
1: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila.
5: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitent Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montse Antó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat de d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actuar i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb Jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic unitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
1: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
6: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
1: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
6: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
1: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
5: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villergas. Dani, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
7: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
5: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
7: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant la categoria, sinó una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
5: Mm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
7: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt, de fet, en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
5: Déu-n'hi-do.
7: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25 als 30. O sigui que la veritat que bé.
5: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
7: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
5: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
7: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, amb el seu fill, farem l'homenatge, intentarem també, doncs, immortalitzar la imatge en altres algunes fotografies, també, perquè les tingui de record. En fet, comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció, també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així, doncs, els tres, perquè tothom tingui els enfrontaments.
5: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
7: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir. No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
5: En tot cas, tampoc és l'important, no?
7: No.
5: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el Club Esportiu també està en la mateixa situació.
7: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar amb amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs, nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
5: Per tant, jugareu al partit de Festa Major encara sense entrenar, eh?
7: Sí, sense entrenar, però portem un partit. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
5: Que el partit de Festa Major serà la...
7: Rat millor, està.

0: El tradicional partit de festa major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va ser, va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de festa major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45, aquest homenatge, i a partir de 7:00, doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
1: Vinga, moltíssimes gràcies. Bona passada.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: Ràdio amics, Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple i rigorós estiu amb un altre dia radiant, amb sol i cel clar gran part del dia fins a mitja tarda i amb algun nuvolat al final de la jornada. Amb una temperatura que ha pujat més, aquesta nit ha tornat a superar els 25 graus amb una alta nit tòrrida, mentre que la màxima estarà per sobre dels 33 i acostant-se als 34, amb una humitat força alta, més moderada al centre del dia, i continuarem encara també amb molta xafogor, ben feble, amb una mica de mestral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Estem a les portes d'una nova temporada. Evidentment, sempre tenim un ull posat a les entitats cubellenques i a les seves temporades i sobretot a les pretemporades o com es preparen per aquesta 2026-2027. Però també hi ha esportistes que decideixen provar sort en d'altres lligues, en d'altres competicions. És el cas avui del Jordi Martínez. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
4: Porter fins ara del Club Patí Cubelles, que finalment vau aconseguir salvar la categoria, aconseguir l'objectiu, patint, això sí, fins l'últim segon, podríem dir.
5: Sí, sí, sí.
4: Però al final, bé, una temporada que, bé, doncs complint l'objectiu, no?, una mica.
5: Sí, així és. O sigui, durant tota la temporada hem anat patint. Jo no considero que en cap moment majoritàriament haguem estat tranquils. Però sí que és veritat que rèiem, perquè al final, tot i que no vam tenir la salvació fins, com tu deies, l'últim partit, a falta de 5 minuts que vam marcar el 3-2 definitiu, vam acabar, em sembla que uns anys, d'una lliga de 18, i rèiem pensant que encara d'aquí uns anys veurem la lliga i pensarem... Que bé que vam quedar aquell any.
4: Sí, sí, sí. Mires la classificació dius, oh, prou bé el Cubelles aquest
5: sí,
4: any.
5: Sí, sí, sí.
4: Però és veritat que era molt, molt, molt igualada aquesta competició. Però en tot cas no hem vingut a parlar de la temporada passada, sinó de la propera temporada, perquè el Jordi deixa el Club Patí Cubelles, deixarà de ser el seu porter perquè se'n va a França. Explica'ns una mica, 20 anyets, acabes la temporada, no sé si fa mesos, no? Que ho sabies tu, ja, que havies fitxat per l'equip francès?
5: Sí, això ho vaig saber de manera definitiva a finals de març, jo diria que Setmana Santa. Bueno, va arribar l'oferta més formal cap a Setmana Santa i la veritat és que vaig trigar poc en poder acceptar-la, en dues setmanetes a mitjans d'abril ja ho tenia tot clar.
4: Vale, i com t'arriba? És a dir, no sé, tu estàs fent una bona temporada amb el Cubelles, evidentment un Cubelles que està lluitant per evitar el descens, per tant, sent porter, currant molt.
5: Sí, sí, la veritat, amb molta feina.
4: Currant molt. Com t'arriba l'oferta? Com es cou tot això?
5: Bé, jo a principis de temporada, ja quan portàvem uns quants partits i ja veia que estava tenint un bon nivell, vaig començar a pensar en opcions per l'any que ve, ja no només a superiors categories aquí a Catalunya, sinó l'opció de poder marxar fora. I vaig tenir la sort de que una persona també d'aquí Cubelles, que és entrenadora, l'Edu Granell, també propera a la meva família i tot, doncs li vaig contactar amb ell, li vaig preguntar per Itàlia, un lloc que em feia molta il·lusió, i ell em va ajudar dins del que va poder, perquè òbviament ell no es tracta d'un representant, no es tracta d'una persona totalment lligada, ell és entrenador d'allà, i em va dir, mira, si tu el que vols és marxar i no estàs totalment tancat a anar-te'n a Itàlia, hi ha un parell de persones que sí que fan la funció de representant, que pots parlar amb ells, i jo vaig fer això, vaig contactar amb una persona, amb una noia que és argentina, diria, i vaig contactar amb ella, li vaig dir la meva situació, i per més que busquéssim a Itàlia, és un tema bastant més difícil pel tema de les places estrangeres, i em va presentar l'oferta aquesta del club on aniré, ja directament, al Sant Sebastià en Nantes, i tot i que al principi no em feia del tot il·lusió pel fet d'una lliga menor, França, no hi ha tant d'hoquei, quan ja vaig veure que em volien, que lluitaven per mi i que tot semblava bastant professional, no vaig tenir gaires dubtes llavors.
4: Perquè la representant et veu, ve a veure't jugar o li envies vídeos, perquè clar, una mica ella havia de vendre el jugador, no?
5: No, li vaig anar jo, la vaig contactar jo amb ella i clar, al final el món de l'hoquei ja des del jugador que sí que despunta, que està jugant a una categoria, una primera divisió, una segona divisió i vol marxar, i sí que li poden arribar ofertes sense que necessiti un representant, i també hi ha el tipus de persona que, per exemple, el que ha estudiat ho paguen molt bé a Alemanya, que hi ha poc d'hoquei, però si pot tenir la finestra, l'oportunitat aquesta de marxar a Alemanya, també seguir jugant a hoquei, i si et paguen el pis i pots trobar una feina, qualsevol cosa, coses així. I després hi ha la gent com jo, jove, que li agradaria marxar, li agradaria tenir una nova experiència, i sí, jo em vaig haver de muntar uns vídeos, tinc talls de molts partits, demanant-li a Canal Blau, demanant-li a diferents llocs, i la veritat és que amb això ja t'obres portes a la majoria de països on es juga hoquei.
4: Uh-huh. Llavors t'arriba l'oferta del Sant Sebastián de Nantes, equip que a més té un altre equip a la ciutat que és el Nantes, per tant ja deu haver-hi una mica de rivalitat també per aquí, i t'arriba a França. En aquell moment què decideixes tu? Dius que veus que hi ha interès. A veure, siguem clars, viure de l'hoquei és molt difícil.
5: Sí, sí, sí. Jo no viuré totalment de l'hoquei, la veritat, perquè serà de manera semiprofessional. Ells m'ofereixen una feina a la qual jo he parlat amb gent que ja ha estat jugant allà o que ja està jugant allà ara mateix. Vaig tenir la sort de poder parlar amb el porter que van tenir fa 2 anys, una magnífica persona, i em va dir que no m'ho plantegés per res del món, el tema de també haver de treballar, tenir càrrega i tot això. Em va dir que és una feina, una mitja jornada molt poc angoixant, molt poc esforç físic, o sigui que no hi ha cap problema. I sí, és això que t'arriba i al principi no saps. També hi ha un altre equip que a priori és el que més despunta dins de la ciutat. Però bé, el Nantes va pujar aquest any passat, van quedar segons, nosaltres vam quedar tercers, ens vam quedar a les portes, i amb l'objectiu que ens hem proposat i la manera en la que treballarem, estic segur que l'any que ve tornarem a estar els dos a la mateixa categoria, que serà primera.
4: Ja parles com si fossis d'allà, eh? Ja sents els colors, gairebé.
5: Sí, sí, sí.
4: Has nascut per portar aquesta samarreta.
5: Sí, sí. Avui he parlat amb l'entrenador i ja he començat a pensar que quan parlo de quan vagi cap allà, d'aquí 10 dies, bueno, d'aquí una setmana que ja me'n vaig cap allà, ja no parlo de si ells entrenen, si ells fan això, ja parlo de nosaltres, que és algú que m'agradaria integrar-me perfectament.
4: Llavors ells t'ofereixen jugar en el primer equip del Sant Sebastián, que és a la segona francesa, amb l'objectiu de pujar la categoria. Mm. Et donen allotjament, entenc, sí, i una feina a mitja jornada.
5: Exacte.
4: Amb això, tu ja, en principi, ja seràs autònom, diguéssim.
5: Sí.
4: Pots viure.
5: Diguéssim. Sí, sí, sí, podré viure. O sigui, hi ha una part important i és que aquesta feina que em donen, com està directament relacionada amb el club, és una font d'ingrés major que no la que jo obtindré del club. Perquè no sé si és per un tema de tràmits, per un tema de salaris dins de la pròpia lliga, a segona, però sí, jo obtindré més diners.
4: Sí, et pagaran més per la feina que per jugar.
5: Exacte. No? Però bueno, al final...
4: És un conjunt.
5: Sí, sí, sí, exacte. És com un conjunt. Al final, com va totalment relacionada una cosa amb l'altra, és com que si ho dividissis, o sigui, podries cobrar el mateix en totes dues i no passaria el mateix.
4: A més, compatible, entenc, amb els entrenaments i els partits.
5: Ah, exacte,
4: no?
5: La feina. Totalment compatible, una feina de dilluns a divendres, pels matins, no hi ha cap tipus de problema, i a part també, una altra part que jo faré dins del club, no només la de porter, serà la d'entrenador de porters de la base.
4: Sí. Molt bé, sí, que també hauràs de fer d'entrenador allà.
5: Sí, sí, sí.
4: Clar, aquí s'obren diverses històries, que és una, el tema idioma, no? Perquè clar, hauràs de treballar, ensenyar i evidentment jugar, com portem el francès.
5: Bé, el francès el vam començar a practicar farà mes i mig, gairebé 2 mesos, amb un parell de classes setmanals, amb una professora particular nativa francesa, que sempre ha sigut professora, ara està jubilada i exerceix això, classes privades, i molt bé, jo, la veritat és que tinc facilitat pels idiomes, jo parlo molt bé, molt bon anglès, parlo alemany, tinc un títol, Itàlia, he estat 5 cops a Itàlia i al final se t'acaben quedant coses. No, òbviament no puc dir que parlo italià, però sí que l'entenc prou bé. I el francès mai m'havia interessat, mai havia sigut algo que m'acabés d'agradar, de dir, mira, vaig a estudiar francès. Però bueno, ara em trobava amb la necessitat i no quedava una altra. I molt bé, la veritat. Òbviament encara em queden coses, sé que quan estigui allà ho acabaré de polir. També és veritat que és un club on hi ha argentins, hi ha jugadors estrangers, els francesos, la gent francesa del club s'involucra, es volca molt en que tu et sentis integrat i que sàpiguis com moure't i fer-ho tot per allà quan abans possible, i no em fa por això, la veritat. Ja vaig estar allà, ja vaig tenir la sort de conèixer-los i un grup espectacular.
4: A més, hi ha catalans també, no, per allà? Sí. Que no estaràs sol.
5: No estaré sol, no. Hi ha un altre jugador d'Igualada, que ja porta uns anys allà vivint a França. Va jugar també amb el club, a l'altre club, al Nantes, o sigui que coneix la ciutat i tot. Viurà amb mi, la veritat és que compartirem pis i serà un bon mentor, referent per saber com moure'm, què fer per allà i tot, conèixer la ciutat. I a veure, la veritat és que és una sort tenir algú de per aquí prop també.
4: Sí, home, i que poder parlar fàcil, no? No sí, tenir sí, que sí, estar sí. Pensant en què li diré ara. A tot això, Jordi, tu estàs estudiant o vols seguir estudiant?
5: Jo sí. Jo
4: això acabo... com ho compagines tot? A veure, explica'm.
5: No. Jo acabo de finalitzar un grau superior. Jo sóc del món dels cotxes, de la indústria, tot això. I acabo d'acabar el grau superior i a mi m'hagués agradat seguir fent la carrera, però òbviament el fet d'anar-te'n a França ja has de començar a mirar com ho pots compaginar, com ho pots lligar, i en un primer moment vaig mirar les universitats que hi havia per allà antes, però clar, després ets realista i penses, he d'anar a classe, he de fer la feina, clar, si vaig a classe ja no puc fer la feina, si ja no hi ha feina ja no hi ha font d'ingressos. Què vaig pensar en poder treure-m'ho online? Igual que hi ha universitats com la UOC, que no ofereixen tant de catàleg d'estudis del meu àmbit, hi ha altres universitats d'aquí d'Espanya que sí que ho fan, i per més que, sent sincers, sigui una mica més car, al final et val la pena. I jo, també parlant clars, el meu objectiu no només d'anar-me'n a França, no només és el fet de poder jugar hoquei al màxim nivell, sinó si jo puc estar allà 2, 3, 4 anys, els que siguin, i mentre estic fent el que més m'agrada, que és jugar a hockey, em puc pagar jo mateix també la carrera, doncs endavant, no hi ha res millor.
4: Perquè abans estàvem parlant, viure de l'hoquei no és l'objectiu, perquè és un objectiu molt, molt, molt difícil.
5: Sí, sí, sí.
4: Molt pocs jugadors poden viure de l'hoquei 100%.
5: Viure de l'hoquei, alguns jugadors que, com dic jo, estàs tocat per una vareta, que estàs jugant a primera divisió o a Portugal, on sigui, sí que s'ho poden permetre, viure els, no ho sé, 4, 6, inclús 10 anys si ets molt bo. Però clar, la gran majoria d'ells han de tenir un backup, una forma de, un cop s'acaba això, saber d'on treure els diners, de fer alguna cosa que t'agradi. I sí, tu quan ets petit no, i vols jugar a l'hoquei lliga, vols jugar al màxim nivell, no penses en els diners, penses en el fet d'arribar i que omplir pavellons i que la gent et vingui a veure i que la gent t'animi. Clar, un cop ja creixes ja penses, d'això em puc fer alguna cosa, d'això puc facilitar-me moltes vies.
4: I he de viure, per altra banda.
5: Sí,
4: no?
5: I per altra banda he de viure també. Sí, sí,
4: clar,
5: sí.
4: Vull dir que al final vas creixent també i vols fer la teva vida, vols tenir la teva casa, el teu pis, les teves coses.
5: Les
4: i, clar,
5: teves necessitats,
4: exacte.
5: Sí.
4: Exacte. I per això doncs estudiaràs online. Ja em diràs tu com tu faràs amb tant temps.
5: Ja,
4: treball,
5: ja.
4: entrenament amb la canalla d'allà, els partits, els viatges, perquè evidentment
5: sí.
4: Hauràs de viatjar per als partits per tot França, entenc.
5: Sí, sí. Aquí a Espanya la veritat és que la segona divisió ja és totalment estatal, ja és Espanya, i es divideix en dos grups. I per més que la majoria d'equips siguin catalans, sí que te n'has d'anar a Galícia, te n'has d'anar a Madrid, l'any passat em sembla que te n'havies d'anar a Andalusia, a Granada. A Itàlia i a Portugal fan el mateix, ho divideixen en regions. En canvi a França, com no hi ha tant d'hoquei, és tot el país. I per més que això passa a tot arreu, que el hoquei es concentra en zones.
4: En una zona, sí, sí.
5: Clar, jo estic a Nantes, estic a la zona atlàntica. però me n'he d'anar a París, me n'he d'anar a Biarritz, me n'he d'anar a Lyon, me n'he d'anar quasi que a Bèlgica. És algú que sí, sí.
4: Sí, hi haurà caps de setmana que hi haurà desplaçaments macos. Sí, entenc sí. Que amb autobús.
5: Autobús, tren, sí, amb el que fem, amb el que munti el propi club. Jo fins aquí no arribo ja.
4: Molt bé, ja per anar acabant, entenc que el teu objectiu ara principal és que el Sant Sebastià pugi de categoria, aquest és l'objectiu, evidentment sí. Jugar, no?
5: I sí,
4: guanyar-te el lloc i jugar. Però el somni aquest que em deies dels nens que somien en jugar a l'hoquei lliga, això, encara el tenim? O sigui, és un objectiu a llarg termini, amb 3-4 anys?
5: Sí, òbviament, en 3-4 anys no sé què dir-te, perquè 3-4 anys per ser un porter segueix sent bastant jove, o sigui, hi ha porters que, bueno, el que per mi era el millor porter del món s'ha retirat aquest any i s'ha retirat perquè ha volgut i tenia 42, 43 anys, que era el porter del Barça, el Sergi Fernández. Jo sóc un friqui del hoquei, jo fa molts anys que el segueixo i sé que les oportunitats van molt curtes. Aquest any ha passat una cosa i és que el campió de Lliga, l'Igualada, li ha marxat el porter i fins fa, encara no és oficial, però fins fa una setmana encara no l'havia trobat. Estàvem en mitjans d'agost gairebé. I s'havia parlat de tots els porters de l'hoquei Lliga, porters de primera divisió de França, porters de primera divisió de Portugal. I clar, això em fa pensar que al final, si tu tens un objectiu, no pots mentalitzar-te de que tal i on estàs ara arribaràs allà directament. Has d'anar fent passes fins a arribar al teu objectiu, fins a arribar allà on tu vols, i si després d'això ve primera francesa, després d'això ve una lliga millor, després una altra millor, i al final s'obre l'oportunitat d'aquí a Espanya de tornar on es juga el millor hoquei de tot el món, doncs amb els braços oberts.
4: Pas a pas, etapa a etapa, aquesta primera etapa estarem pendents, evidentment, del Sant Sebastià de Nantes. Som aficionats d'allà, nosaltres,
5: de tota la vida.
4: De tota la vida, de tota la vida de Nantes, de l'altre, eh?
5: Sí,
4: del Sant Sebastià, del Nantes no. Quan comences? Quan te'n vas ja, però la competició en si, quan arrenca això?
5: Doncs bé, jo me'n vaig la setmana que ve, just dijous que ve, abans ho parlava amb ma mare, ara mateix estaria per Toulouse, més o menys, perquè me'n vaig amb cotxe, o sigui, és una mudança totalment. Comencem, primer partit de competició és el 26 de setembre, comencem tardet, que és la primera fase de Copa Francesa. L'any passat van arribar fins a quarts, van fer una actuació boníssima, esperem aquest any igualar-ho. I la Lliga comença el 3 d'octubre, és la setmana següent.
4: Tindràs un mes i mig de preparació, no? Més o menys?
5: Sí, mes i mig, algú així.
4: Amb ganes de començar a entrenar o no?
5: Moltíssimes, la veritat. Sí, ja porto tot l'estiu un cop a la setmana amb els amics quedant per anar a jugar, fent lo que sigui, però el punt aquest de que et fotin un gol i que et doni igual, tinc ganes d'allà que marxi. Marxi per necessitat, vaja.
4: Sí, sí, sí. Doncs Jordi, molta sort, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una miqueta com funciona doncs, aquest entre bambalines de l'esport, no?
5: Sí, sí,
4: estem
5: sí.
4: Acostumats a veure l'esport d'èlit i els grans fitxatges i també és interessant veure doncs, bueno, el que es cou en categories potser una mica més baixes, però que al final són més properes. Hem parlat moltes vegades amb l'Edu, en els seus també va començar a França.
5: Sí, sí, sí.
4: Va fer
5: a un equip de prou a prop d'on jo estic, també, sí.
4: Sí. I ha anat fent camí també, ara està a Itàlia i veurem doncs, si pot fer el salt. L'any passat va començar a hoquei Lliga,
5: sí,
4: per
5: sí,
4: tant
5: sí.
4: Això a l'esport sí que va com va i es va transllevant bastant i esperem doncs, que et vagi molt bé
5: el moltes
4: Sant
5: gràcies.
4: Sebastià, que vagi molt bé i bé, segur que estarem pendents i si podem parlem amb tu des d'allà. Que vagi molt bé.
5: Jo encantadíssim, Marc, ja ho sabeu.
4: Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, adeu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
1: bon
6: Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, ens acompanya el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, molt bon dia i bon dia també a tots els oients de Ràdio Cubelles. Avui, dintre de la sèrie que hem estat seguint les darreres setmanes, o sigui, la música no original a les pel·lícules, hem deixat pel final un especialista en trobar les cançons prèviament existents més adequades per il·lustrar les escenes de les seves pel·lícules.
0: Estem parlant de Quentin Tarantino.
1: Evidentment.

0: Estem escoltant el tema que obre la primera pel·lícula del llargmetratge de Quentin Tarantino, va estrenar. Es tracta de Reservoir Dogs.
1: Es tracta de Little Green Bag, una cançó de George Baker que interpretava amb la seva banda, George Baker's Selection.
0: La pel·lícula ja va definir la que seguiria sent la marca de fàbrica de Tarantino. Gran presència de la violència presentada des d'una perspectiva gairebé estilística, abundant ús de llenguatge groller, narració no lineal i referències a la cultura popular, la qual cosa inclou l'ús de temes del rock en les seves bandes sonores, que ell s'encarrega d'escollir personalment.

0: Aquest és el grup Steeler's Wheel, una banda britànica de folk rock formada l'any 1972 i dels quals el seu únic èxit significatiu va ser aquest Stuck in the Middle with You.
1: Aquest tema és el que sona a l'escena de la tortura del policia en el garatge i fins i tot el torturador sembla que balli al ritme de la música.
0: Tarantino va declarar que havia escollit la música d'aquesta pel·lícula curosament per fer de contrapunt a la violència de les escenes al mateix temps que aconseguia crear un ambient dels anys 50, tot i utilitzar, de fet, temes dels 70.

0: Jackie Brown és la història d'una hostessa del vol que es troba enmig d'un robatori i atrapada en el triangle de personatges format per un traficant de drogues, un caçador de recompenses i un agent de l'autoritat federal.
1: Quentin Tarantino una vegada més va triar personalment cada cançó per reflectir l'època i l'estil de la pel·lícula, utilitzant una combinació de soul, funk i R&B clàssic.

0: De la mateixa pel·lícula, Jackie Brown, hem triat Who Is He, de Bill Withers.
1: Exactament, de Bill Withers, potser el recordeu per altres temes seus, com Ain't No Sunshine, que apareixia a la banda sonora de Notting Hill, Lean On Me, Just The Two Of Us, o Lovely Day. Totes elles, grans cançons que continuen vigents actualment.

0: Canviem de film i ara us parlarem de les dues parts de Kill Bill.
1: A la primera pertany aquesta Bang Bang, que interpreta Nancy Sinatra i que torna a contraposar la dolçor i candidesa de la veu i interpretació de Nancy Sinatra amb l'extraordinària violència de la pel·lícula.
0: Aquesta és una cançó original de Sony i que interpretaven el duet Sony and Cher, i de la qual en van fer una versió també la Nancy Sinatra, que és aquesta que apareix a la banda sonora de Kill Bill Volum 1.

0: Tarantino, en ocasions, arriba lluny, molt lluny, en la recerca dels temes en què il·lustra les escenes de les seves pel·lícules. I en aquest cas, escoltem Tu mirà, una cançó de Lole i Manuel, la parella gitana que van innovar el flamenc sent els primers en fer-lo arribar a audiències no habituades a aquest gènere.
1: I la podem escoltar a la banda sonora de la segona part de Kill Bill, la que es va titular Kill Bill Volum 2.

0: A Kill Bill trobem més d'una peça composta per Ennio Morricone i extreta de pel·lícules del que es va anomenar Spaghetti Western, de les quals ell en va ser el responsable de nombroses bandes sonores.
1: I ara el trobem a Maleïts Malparits, aquella història d'un complot per assassinar la cúpula del poder nazi aprofitant la seva visita a un cinema de París.
0: La que estem escoltant es titula The Verdict i va aparèixer a la pel·lícula estrenada a Espanya amb el títol de El halcón y la presa i inclou curts passatges d'un tema clàssic que segur que heu reconegut, el Paralisa de Beethoven.
2: Ich wär ein Huhn.

0: Ara ens situem a Django, el Django desencadenat, i escoltem Django interpretada per Rocky Roberts.
1: L'original pertany a la pel·lícula italiana Django, del mateix nom, a la qual Tarantino va voler homenatjar no només usant el nom del protagonista, sinó fins i tot incloent-hi el tema principal.
0: I aquest tema sona en diverses escenes de la pel·lícula per ressaltar la figura del protagonista, Django. Com per exemple, quan entra a cavall a la plantació Candy Land acompanyant el Dr. King, Dr. King Schultz.
1: Exactament.

0: Estem escoltant Now You Are All Alone del cantant i actor David Hess, que la va compondre per la pel·lícula de terror La darrera casa a l'esquerra, en què Hess, a més de ser un dels protagonistes, va rebre l'encàrrec de compondre alguns dels temes de la banda sonora.
1: Doncs bé, aquest és un dels pocs temes anteriors que apareix a la banda sonora de Els vuit odiats, la primera pel·lícula en què Tarantino va fer servir majoritàriament una banda sonora escrita expressament per al film.
0: L'autor d'aquesta banda sonora en va ser Ennio Morricone, de qui ja havia utilitzat, com hem dit abans, algunes de les seves peces anteriors, i fins i tot li havia encarregat alguns dels temes que apareixien a Django Desencadenat. Precisament, sembla que aquesta experiència no va ser del tot satisfactòria per Morricone, ja que inicialment es va negar a acceptar l'encàrrec, tot i que, finalment, sí que ho va fer.

0: El film Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino torna als seus orígens i la banda sonora està formada majoritàriament per temes anteriors a la pel·lícula.
1: Un d'ells és aquest que escoltem de The Rolling Stones, Out of Time, un tema que podríem dir poc típic del grup anglès, com tampoc era habitual en ells aparèixer en bandes sonores.
0: Sí, però ja se sap que amb Tarantino podem trobar-nos de tot, eh?
1: Sí, senyor.

0: Abierto hasta el amanecer és una pel·lícula que Tarantino no va dirigir, sinó que en va ser l'autor del guió. I, com en tantes altres, també hi va aparèixer com un dels dos protagonistes.
1: El tema que estem escoltant, Dark Knight, interpretat per The Blasters, apareix en els títols de crèdit tant inicials com finals.
0: També nosaltres hem arribat al final de la nostra secció i segurament més d'un us heu preguntat com és que si hem dedicat el programa a Tarantino no hem posat ni un sol tema de la que potser és la seva pel·lícula més icònica, tant des del punt de vista cinematogràfic com des del que a nosaltres ens interessa, el musical.
1: Doncs bé, això és cert, és veritat, i anat així. Però no us preocupeu, perquè la setmana que ve la dedicarem íntegrament a Pulp Fiction.
0: Ah, doncs si la setmana que ve en parlem, ens esperarem fins llavors. Mentre, sí. Amics, cuideu-vos molt.
1: I porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats de l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: I bé, en tot cas, doncs clar, escolta les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No és una... és combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar... Bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva el pH està baixant, per això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot, i bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Sí, parlem una mica de mites o realitats, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Si parlem, doncs, del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut. I bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar doncs els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no? Una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que hi estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic. Tot això també acabarà afectant directament, no? en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia a l'obvi, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, No sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim. I bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara bueno, ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar més o menys i vivien la gent que pescava, sobretot hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que com deien que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més del que està en i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs, Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

No hi ha illa més difícil que aquella on ens quedem sols amb nosaltres mateixos. Amb aquesta idea podem entrar en el llibre d'avui, una aventura que sembla parlar de naufragis, cabanes i tempestes, però que en realitat ens porta davant d'una qüestió molt més profunda. Què queda d'una persona quan ho perd gairebé tot? Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, en aquesta entrega, obrirem les pàgines d'un dels grans mites de la literatura d'aventures, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Una novel·la que parla sobre supervivència, por i reconstrucció personal, però també sobre la manera com una societat mira el món, els altres i la idea de civilització. Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Robinson Crusoe, que no volia seguir el camí tranquil que la seva família li proposava. El seu pare li recomana una vida segura, però Robinson sent la crida del mar. Vol marxar, veure món i construir el seu propi destí. Aquest desig d'aventura el porta a embarcar-se diverses vegades, fins que un naufragi el deixa sol en una illa aparentment deserta. A partir d'aquí, la novel·la canvia de ritme. Ja no es tracta només de viatjar, sinó de resistir. Robinson ha de rescatar eines del vaixell, construir un refugi, aprendre a sembrar, domesticar animals, mesurar el temps i transformar el caos en una forma d'ordre. Durant anys, la seva vida queda marcada per la rutina i la solitud. Escriu, observa, compta els dies i interpreta cada accident com una prova. L'illa es converteix en presó, casa, taller, i Robinson no només lluita contra la gana o el clima, lluita contra la por, el silenci i la possibilitat de perdre la seva identitat. La història fa un gir quan descobreix petjades humanes i, més endavant, salva un home a qui anomena Divendres. Aquesta trobada trenca la soledat absoluta i obre una relació complexa. Companyia i amistat, però també desigualtat, domini i mirada colonial. Finalment, aconsegueix abandonar l'illa, però torna al món com algú diferent. Ha sobreviscut, sí, però la supervivència també l'ha transformat en un nou Robinson Crusoe. Aquesta obra és molt més que una novel·la de nàufrags, publicada l'any 1719. És aquesta una història sobre com l'ésser humà intenta imposar sentit a un entorn que no controla. Robinson arriba a l'illa sense comoditats i sense futur aparent, però converteix la necessitat en mètode. Robinson és el centre absolut d'aquesta novel·la. Al principi és inquiet, tossut i impacient, ja que vol escapar de la vida que altres han imaginat per ell. Però a l'illa es veu obligat a canviar per nassos. Es torna observador, pràctic i disciplinat. La seva grandesa no és la força física, sinó la capacitat d'aprendre. Cada objecte salvat del naufragi, cada eina i cada llavor són una petita victòria contra el desastre. Però Robinson també és un personatge amb ombres. La novel·la mostra el seu enginy i la seva fe, però també una mentalitat pròpia del seu temps. Per exemple, quan coneix a Divendres, sovint el mira des d'una posició de superioritat. Aquest personatge és fonamental perquè trenca la rutina del protagonista. Fins que apareix, l'illa és una conversa d'un home amb la seva por. En Divendres entra una presència humana que aporta companyia, lleialtat i una altra mirada. Sense ell, la novel·la seria només resistència. Amb ell, també es converteix en una història de contacte, dependència i conflicte moral. A Entre Històries entenem la literatura com un punt de trobada, ja que una història pot continuar vivint en una pel·li, en un còmic o en una cançó.
I ara que estem en el moment musical, si tractem Robinson Crusoe, la cançó triada és Survivor, de Destiny's Child. El vincle és directe per al títol, però funciona sobretot pel que transmet, la idea de continuar dempeus quan tot sembla haver-se enfonsat. Robinson no és un superheroi, sinó un home que té por, s'equivoca i necessita reconstruir-se a poc. Per això connecta també amb Survivor, ja que tant la novel·la com la cançó parlen de resistir després del cop, no com una victòria fàcil, sinó com una suma de petits gestos. Llevar-se, construir, reparar, esperar, fins a descobrir de què ets capaç. Així que, sense més dilació, intro música.

una obra tan coneguda com Robinson Crusoe ha tingut moltes reinterpretacions, ja que el seu esquema és molt potent i reconeixible. Una persona queda separada del món, ha d'aprendre a viure amb gairebé res i acaba descobrint que la supervivència també és una prova moral. Una de les versions que val la pena comentar és la pel·lícula de 1997 protagonitzada per Pierce Brosnan. Aquesta adaptació converteix a Robinson en un home atractiu, turmentat i que ha d'enfrontar-se a una illa hostil i a la seva pròpia culpa. La pel·lícula accentua el drama i la relació amb divendres, mentre que la novel·la dedica molt més espai a la rutina i la reflexió. En pantalla, la supervivència necessita imatges fortes com tempestes o paisatges salvatges. En el llibre, en canvi, el gran conflicte és més filosòfic, ja que trobem un Robinson que pensa, calcula i busca sentit al que l'ha succeït. Per això, les adaptacions poden ser una porta d'entrada a la història, però no substitueixen la riquesa del text de Defoe. Fins i tot, pel·lícules com Nàufrago, amb Tom Hanks, veuen d'aquest mateix mite, algú separat del món que ha de decidir si es rendeix o torna a començar. Avui ens hem endinsat en les pàgines de Robinson Crusoe, una història que va molt més enllà de la imatge d'un home sol en una illa, ja que parla més del desig d'aventura, de les conseqüències de marxar, de la por o la solitud. Hi ha que destacar que Robinson sobreviu perquè aprèn a aprofitar el que té i no espera que el món sigui just. Potser aquesta és la gran força que ens vol ensenyar de Defoe, que és mostrar que sobreviure no és només continuar respirant, sinó continuar sent algú quan tot el que coneixes ha desaparegut. Gràcies per acompanyar-me en aquesta travessia literària. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i a la tarda també a Spotify. Fins a una altra, aquí, a Entre Històries.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, a la maleta, a la guspireta, qui us parla, la Txell Marcilles. Espero que hàgiu passat doncs una setmana superguai. Hem començat amb molt bon rotllo, no? Com sempre, ja sabeu que m'agrada molt el programa que porto sempre a portar bona música i que transmeti doncs bon rotllo i, com ara diu molta gent, bones vibracions, no? I hem començat amb l'Antonio Sorgentone, un senyor que vaig conèixer amb aquesta cançó, no, una altra, que es diu Pete Pete, que l'he portat diverses vegades aquí al bar del Hollister, que són molt grans, una abraçada pel Dani i l'Asun. Doncs aquest senyor el posava molt al Dani i em va encantar. I llavors vaig començar a investigar una mica més. Aquesta cançó es diu Boogie Boogie Boy, per si no ho havia dit. Doncs res, avui el programa replet de rockabilly, amb música que posen normalment a aquests festivals que anem, que el High Rockabilly el recordem, i el Screaming, que el fan a Calella, i el primer el fan aquí a Calafell, el tenim al costat. I també, si volem, una mica abans, al mes de maig, tenim els 98 Octans, que fan a Calafell, i fan també exhibició de cotxes, una mica de carrera per allà, i punxa el nostre company, el Jesús, que una abraçada també li enviem cap aquí. Doncs dit això, seguim, continuem pels camins inexcrutables del rock and roll. Dir-vos que aquesta setmana punxem aquest cap de setmana, tot el cap de setmana, al Cubermut. Aviam si tenim sort, que sóc la filla pròdiga, perquè he punxat a totes les contrades de Catalunya, menys al meu poble, és curiós. Doncs això. Ara tenim un dels grans també, però no és... Hem començat amb l'Antonio Sorgentone, que és d'ara, no és dels anys 50, i també aquest senyor, el J.D. McPherson, que ha vingut diverses vegades l'any passat per venir a Barcelona, i també és una passada aquest senyor, val molt la pena investigar sobre ell, i us deixo amb ell, North Side

Doncs diem adéu al senyor J.D. McPherson, a veure, aquest any no crec que vingui, però l'any passat jo conec gent del meu entorn que hi va anar i s'ho va passar superbé. I ara passem amb unes altres cançons, els The Orlons, Not Me, aquesta cançó, quan la vaig escoltar al High Rockabilly, em va encantar. I res, dic, jo la volia compartir amb els oients, perquè clar, aviam, és el que té, no? Tenir un programa de ràdio i que la gent s'ho passi bé. I apreciï una mica més la música més variada, no el que s'escolta ara, que també hi ha bona música que no s'escolta tant, en llocs més concrets en aquest cas, doncs per la gent que li agrada molt aquest món. Us deixo amb els The Orlons, Not Me.

Doncs diem adeu als The Orlons amb Not Me. I ara passem amb una altra cançó del Mel Dorsey, a Little Lil, una cançó que també la ballem molt. I jo l'he posat moltes vegades, potser aquest cap de setmana al Cubermut. La poso, ja veurem. Tenim... Després us dic l'horari, després us ho dic. De moment escoltem el Mel Dorsey amb Little Lil i anem fent boca.

Acabem d'escoltar el senyor Mill Dorsey amb Little Lil. I com us ho deia abans, us he anunciat, aquest cap de setmana la Guspireta estarà punxant a la cinquena edició del Cubermut, i que és 7 i 8 de març, pels que no s'han enterat encara en quin dia viuen, que jo sóc la primera. Dir-vos que estarem, apunteu, de 2:15 fins a 6:15, punxant el vermut musical. Seria de la 1:30 a les 5:30. Això per una banda. Després seríem a les 5:30, tindríem exhibició de swing, just acabar el vermut, exhibició de swing, fins a les 6:30 tindríem doncs, els balladors de swing que venen a ballar, doncs a veure si tenim sort, i ens venen a acompanyar dins del Cubermut. I a partir de les 6:30 fins a les 8:30 hi ha un concert de jazz en directe amb el MP3 Swing. Per tant, dissabte, des de les 1:30 fins a les 6:30, estaré punxant el Cubermut amb música guai per poder ballar i estar guai. I després tindrem un concert en directe. Això, i diumenge estarem doncs, a Cubermut, estarem de 3:30 punxant amb el vermut musical, l'hora que la gent fa el vermut. Doncs i això, ja ho sabeu, no us podeu perdre aquest cap de setmana, que aquí a Cubelles la tenim calia grossa. I per anar fent boca, com us deia abans, ara tenim una cançó que es diu She's the One, els que la canten es diuen Chartbusters. Res, us deixo amb ell, She's the One. 1, 2, 3.

Doncs diem adeu als Chartbusters i amb She's the One. I ara passem amb una altra cançó que m'agrada també molt, que seria una que es diu Lottie Mama. I res, no té més explicació que escoltar-la i gaudir-la, com sempre dic.

Doncs haguem d'escoltar els Lady Mama, Lodi Mama, perdó, i ara passem als dels Les Jaguars, un grup que també vaig descobrir buscant molt, i un dia d'aquests que anem al High Rockabilly, i està molt bé perquè es diu Jaguar Shake, la cançó, i els que la canten són Les Jaguars. I res, us deixo amb ells i disfrutem els Jaguars.

diem adeu a les Jaguars espectaculars i he deixat les dues cançons especials pel final. Ja sabeu que no me'n vaig del programa de rock and roll sense posar el gran Elvis. Recordem que l'Elvis ha tret, han tret una pel·lícula que es diu Epic, que precisament jo la vaig a veure avui, i és un documental d'imatges inèdites de l'Elvis Presley. Més humà, més ell, més tot, més el rei. M'ha dit que val molt la pena, que és espectacular, gent que és molt fan de l'Elvis, i per tant més crític de la feina que es pugui fer dedicat amb ell. M'han dit que està molt bé, és espectacular, per tant avui la gaudirem al màxim. Us la recomano, encara no l'he vista, però seguríssim que val molt la pena. Jo he vist la pel·li Elvis i sempre es tinc a la boca aquesta pel·lícula, ja ho sabeu que us l'he recomanat mil vegades, i val molt la pena. I marxem doncs amb dues cançons. Primer la de l'Elvis i l'última després us la dic, però primer us deixo amb ell, amb el rei del rock and roll, únic i irrepetible, amb el rei del rock and roll.

cançó de Burning Love de Elvis Presley juntament amb la Sinfònica Royal Sinfònica de Londres. Espectacular aquesta versió, carn de gallina, com deia el Cruyff, gallina de piel. I marxem també a Porto l'Alto, no només amb l'Elvis, evidentment. Marxem amb una cançó que m'encanta, del Solomon Burke, que aquests dies l'he estat escoltant gràcies a una persona que m'he trobat al camí, que és molt especial i espero que es quedi sempre en el meu camí. Li dedico a aquesta persona, també molt especial i molt única també. Molt única, avui dia la gent única i especial i diferent costa molt a trobar. Cry to me, Solomon Burke, va per tu. Ens escoltem la setmana que ve amb Swing, i ens veiem al Cubermut a partir de 2:15 el dissabte i diumenge. No us ho podeu perdre. Salut i rock and roll!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
2: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
2: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
4: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. Uh-huh. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, uh-huh. Potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
2: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
4: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'assumpte.
2: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir o pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogor acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogor encara més acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogor intensa, ben feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina, hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta major, aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenca i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. també es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpta i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que, finalment, en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpta i l'Abdon i que, finalment, també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpta, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
6: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
7: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
6: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la de Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
7: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que de mica en mica pogués anar participant.
6: Mm-hmm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
7: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt, de fet, en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estant dels 25 als 30. O sigui que la veritat que bé.
6: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
7: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
6: Com està organitzat? És a dir, com, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
7: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres en algunes fotografies també perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres a primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
6: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
7: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir.
6: Bé,
7: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem els enfrontaments.
6: En tot cas, tampoc és l'important, no?
7: No.
6: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubella sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
7: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
6: Per tant, jugareu el partit de festa major encara sense entrenar, eh?
7: Sí, sense entrenar, però portem un partit. La gent, la veritat que s'està portant bé, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
6: Que el partit de festa major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
7: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi digui com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema de salut, que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
6: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va ser va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
7: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
8: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
8: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta, doncs també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Les valencianes i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogó acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogó encara més acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogó intensa, vent feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 11:15 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La Regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la Regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la Regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenques i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. També es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marsillas per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpta i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que finalment en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpta i l'Abdon i que finalment també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpta, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
6: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
7: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
6: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
7: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
6: I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
7: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
6: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
7: Doncs mira, sorgeix de, primer de tot, de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa doncs, realment bonica, no? que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Creiem que era una cosa ben bonica.
6: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
7: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres, en algunes fotografies, també, perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
6: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans.
7: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir. No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
6: En tot cas, tampoc és l'important, no?
7: No.
6: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
7: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrar la propera, aquesta no, la propera.
6: Per tant, jugareu el partit de Festa Major encara sense entrenar, eh?
7: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espera. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
6: Que el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
7: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja ho veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, un tema de salut, el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill i el Narcís.
6: Molt bé. Doncs aquest serà un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va ser... va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge, i a partir de les 7 aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
7: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
8: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
8: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, hem aconseguit que portin la geganta allà, la presència de la geganta, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia.
2: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa Festa Major que està titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Un treball que, com és clàssic també dins del programa de Festa Major, combina doncs, això aspectes més històrics i d'explicació i fotografies, no? Una part més gràfica. Bé, en primer lloc, doncs, quin és l'origen d'aquest treball? En quin moment doncs, et fixes a dir, va, anem a fer un treball, un estudi sobre com ha anat canviant aquest paisatge costaner de Cubelles?
4: Doncs la veritat és que fa temps, perquè això va néixer amb una fotografia que em va donar el meu avi del Mas d'en Pedro, que és on he estat jo tota la vida, i això devia ser finals dels 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es veia tot al voltant, no hi havia cap xalet, cap casa, tot eren camps de conreu, fins a arribar a la platja. La platja era també una petita franja de sorra i aquesta fotografia no l'havia vist mai, no? I a partir d'allà, nosaltres al cap de poc temps, l'any 92, vam inaugurar el Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro, que és una escola del mar dedicada a activitats escolars, i un dels programes que vam preparar va ser precisament el del canvi dels paisatges, no? Bàsicament, el canvi del paisatge a la costa, en aquest cas,

0: la costa que es veia des del mas, no? I per tant, doncs, vam anar recopilant fotografies antigues, algunes també les vam demanar. En aquell moment no era tan fàcil aconseguir fotografies aèries com ara, i algunes ens les van proporcionar des de Madrid, els militars. Recordo un comandante al quartel de Cuatro Vientos demanant-li fotografies aèries. I a més, una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir, no, si és per esto, pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar, i allà vam començar. Allà vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja doncs, activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
1: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
0: sí,
1: posteriors, no?
0: Totalment. De fet, les del 46, les del 56, fins a l'any 65 els canvis són molt pocs. I del 65 fins a l'actualitat doncs, ha progressat fins a arribar doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, el 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva. Una petita zona agrícola encara queda sota Mas Peirot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran i, per tant, té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar. Mm.
1: I també veiem dins d'aquest període de transformació també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no?
0: Sí,
1: hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etcètera.
0: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica. És a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses. L'aparició de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari, perquè són 11 hectàrees de la central, i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, que era el motor d'ocupació del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials, i després sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: I era platja de sorra?
0: Sí, o... sí, era platja de sorra, i hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim, des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint un plint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
0: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
1: Mm. Abans, però, les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar?
0: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: Per, clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa, i que ara sí que ho haguem fet,
0: bueno,
1: pot ser
0: de...
1: que tard o d'hora veiem que, bé, potser per algun motiu durant
0: té una explicació, té una explicació, té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament, un, la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara, que ho veies precisament arran de mar. Per exemple, les zones d'en Pedro hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits, potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades i, per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I, per tant, això va haver un canvi a partir dels anys de, sí, amb els 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes salines, durien haver-hi molts mosquits, també, quan hi havia... De fet, Covella sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però una zona, jo recordo l'aigua salada, de petit les aixetes sortia l'aigua salada, i rentaves roba amb l'aigua salada, i havies de beure aigua de garrafa, perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada, la Mas d'en Pedro sortia salada per les aixetes, i tot això s'ha millorat.
1: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan, doncs,
0: sí,
1: antigament...
0: Tota, de fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament, doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
1: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser, no?, hi ha un temporal o no sé què, o no ha canviat tant, això?
0: No, perquè la zona de sorra no és habitable, i aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és la desembocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja diguéssim més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica els espais de duna, que alguns d'ells de manera molt intel·ligent s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC i que es dediquen a...
1: Bueno, i el Ministeri ho està fent.
0: Correcte, sí. Posen plantes a la sorra, precisament per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
1: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi, miréssim de 2025 cap endavant, no?
0: Ah, sí.
1: No sé si d'això se'n pot parlar, també l'augment del nivell del mar, el canvi climàtic...
0: Si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
1: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
0: No, ja
1: no et deixen, perquè diuen d'aquí, no?, d'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
0: No, tant. La zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
1: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què, doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
0: Sí. Bueno, ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I, per tant, és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i, per tant, la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació, doncs, hi ha unes plantes, i els anys que no hi ha comunicació amb el mar, doncs algunes desapareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, la riuada realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
1: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no?, que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
0: Sí, això, no? La veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I, per tant, intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats per les, pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no ho sabrà tu, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Cubelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
1: I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que hi han fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec, aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys.
0: Fotos potser no es veu, no, perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Cubelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, que... i morts posteriors a les sequeres, perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys, quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si veneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
1: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica, els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures
0: important dels darrers anys, que és l'autopista.
1: Aquí anava.
0: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge de l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria, a la banda est del municipi. No?
1: La via del tren també estava.
0: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element. Però clar, l'autopista apareix a partir d'un moment, apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees que alguna cosa s'hi acabarà fent, i per tant això serà una fotografia més de futur.
1: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees, veurem no, si s'acaba construint o no. Però
0: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines també, que apareix en el seu moment.
1: També, i té l'autopista enganxada, no?
0: Correcte, i bons accessos, sí.
1: Bé, això pel que fa doncs l'autopista acaba una mica, és un municipi, Cubelles, que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
0: que
1: ara és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no? La carretera comarcal i finalment l'autopista, que tot plegat
0: sí,
1: ho fa.
0: Sí, s'han d'anar fent ponts.
1: Sí. I què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi, també doncs, com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
0: Doncs la manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal, fa un parell d'anys, que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no? I llavors de cop i volta fa cosa d'un mes o menys en Joan Vidal em truca i em diu: Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles, tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, moltes coses de la història de Cubelles documentades i d'història del Mas bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir: escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic, bueno, doncs endavant. Li vaig dir: sap greu una mica que si em dones... Clar, perquè em va donar poc temps, És a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem, perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I li vaig dir: home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. I l'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedrenya, em va venir a dir: no, escolta, és que això no és així, això és d'aquesta altra manera. I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la casuística i a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Clar. Però segurament està ple de veïns a Cubelles que diran: home, doncs aquí, això... Val.
1: I els motius potser perquè allò
0: correcte,
1: és de
0: canviar... Correcte, clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic, escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la setmana del patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres, jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi de paisatge a la costa de Cubelles.
1: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
0: No, bàsicament això dels motius, no? Els motius primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus, així després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim, potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva, com ha sigut segur de Calafell o Cunit, i per tant, doncs, tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant, bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica, en el fons ha protegit. Potser han fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons... I després, però finalment, doncs, les segones residències. I no segones residències, sinó residències de primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova, la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible. Per tant, la gent acaba comprant residències per viure i anar a treballar a Barcelona, o anar a treballar on sigui, no? amb el tren quan funciona, o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita
1: els autobusos que també que s'han acabat posant per això, per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
0: Però això es nota, és a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. Al final, l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
1: Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la Casa de Colònies de Mas d'en Pedro, doncs, que és la que hi ha, doncs, a Cubelles, juntament, doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també, bé, entenc, canalla o grups de joves de lluny, segurament, de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això
0: doncs es pots comentar. Doncs sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són uns 2.000 nens per temporada, 2.000 i algun nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
1: al final fem... A casa.
0: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen escoles, doncs, bastant de l'interior, i el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès, doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim. La nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona, són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé. També la fem funcionar al nostre ritme, perquè no som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans, i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar.
0: I llavors també necessitàvem...
1: I sense les feines del camp d'abans i tot això, clar.
0: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidora, com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu.
1: I bé, una pregunta obligada és perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també doncs, tindrien aquesta opció de lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
0: Sí, soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé. És a dir, ens està castigant, i nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic. I rebrem un càstig. Rebrem un càstig perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. El que passa que també soc optimista, perquè... Ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any. Ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics. El públic familiar és un element, un tema molt a treballar. Públics de grups, públics de cap de setmana. Haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè... És cert que aquesta tardor, nosaltres, per exemple, a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap. Les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera, perquè tot eren dubtes i tal, i llavors farem caps de setmana i serà un any justet o dolent. Però això, tots els negocis tenen anys bons. Sí, anys dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
1: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, i bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
0: és així, el teu cas.
1: No? Doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs el treball de formar part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la Festa Major en Pere Vives, i no sé si doncs també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el calendari festiu
0: o... No massa, Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi, no? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor, també com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules, i de fet hi ha moltes coses a explicar del mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis s'han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la festa major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la festa major, però habitualment no, i habitualment és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances. I jo, doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc, i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
1: Doncs Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? que el grup d'estudis Codencs acostuma a després doncs a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
0: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia.
1: Clar.
0: Que no et permet veure detalls. No? Però si amplieu les fotografies podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al desembocador del Foix, hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
1: Amb aquesta forma com de té.
0: Sí, exacte, idèntic, mateix model. Mateix model, hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fent malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto, doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer. Clar. Perquè està desaparegut. Només en parlen del de Cunit, que han reconstruït, o el de, o el del Foix.
1: Però el de Mas d'en Pedro no, no se'n parlava.
0: Exacte.
1: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni sí. encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
2: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta major, aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
2: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat covellenca i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de festa major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrarons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona festa major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, covellencs i covellenques, sou molt bona gent!
2: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles. Acabem fer una retransmissió visual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. També es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
2: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La Regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la Regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la Regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la Regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la Regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la Regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
2: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat covellenques i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de festa major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, covellencs i covellenques, sou molt bona gent!
2: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. També es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tierra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: vols notar la diferència?
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència?
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència?
1: Si vols notar la diferència? Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: Uh-huh. I bé, en tot cas, doncs clar, escolta les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No, és combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel. El moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves doncs com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Uh-huh. Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant. Vale. De forma progressiva el pH està baixant, però això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més i de manera greu són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això doncs tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Uh-huh. Sí, parlem una mica de mites o realitats, uh-huh, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Uh-huh. Si parlem doncs del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no? Una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que ja estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no? en el tema del mar, perquè realment tot està connectat, i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia lobby, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, No sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general, i bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim, i bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara bueno, ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, En allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs... no malmetem més d'aquest any i anem a recuperar-ho.
0: Uh-huh. Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs, a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia. I recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs, en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades hi ha... Allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda, que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

0: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Des d'on? Des de la maleta de la Guspireta. Sí, amb un programa superespecial i terrorífic.

Doncs bé, com deien Google Mac dels The Cramps, ja tornem a estar aquí. Benvinguts i benvingudes aquí a la maleta, a la Uspereta. Com ha anat la setmana? Tot bé? Aquesta setmana quasi hem de sortir amb canoa, eh? Perquè Déu-n'hi-do quin temps ens ha fet. En fi, tot queda enrere, els mals rotllos i les males coses, les tempestes i les pluges queden enrere i doncs estem preparant doncs, la nit d'avui. La nit d'avui és la nit de la castanyada per alguns, que sempre hem de conservar les tradicions. Jo sempre soc partidària de conservar les tradicions i també per passar-nos-ho bé, per què no anar disfressats i fer trick or treat, en anglès truc o trato, diríem en castellà, no? I es fan moltes festes de Halloween, precisament nosaltres avui estarem punxant a la cantera. Qui vulgui venir, allà esteu tots convidats i fan un concurs de disfresses. Doncs sí, avui tenim un especial de Halloween, com bé us estava dient, i seguirem amb una altra cançó que també és molt, molt, molt típica, és antiga, però segur que si l'escolteu, doncs segur que us sona. Es diu Monster Mash i el que la canta es diu Bobby Boris Pickett. Segur que us sona. Escoltem-la.

Doncs bé, ja tenim aquí la barreja feta de monstros, ulls, vísceres, tot tipus de pòssimes que fan les bruixes la nit de Halloween. I dir-vos que, per cert, no m'he recordat de dir-vos que, pels que acabeu d'aterrar de Mart, que sóc la Txell Marcilles i que aquí em teniu avui amb un programa de swing i rock and roll. He fet una mica de barreja perquè és un especial de Halloween o de la nit de la Castanyada, per poder ballar doncs, les dues coses, no a la vegada, sinó una cançó, doncs la ballaríem amb rock and roll i l'altra amb swing, sí senyor. Doncs seguim amb el programa d'avui. Doncs ara la cançó que us posaré ara no es pot ballar rock and roll. L'anterior sí, però bueno, un triple step també la podríem ballar. Es diu Jeepers Creepers, sí. I el cantant, bueno, és com una banda que es diu Paul White Man Swing Wing. Doncs res, aquesta és una mica més antiga que l'anterior, diguéssim. Però bueno, per passar-s'ho bé i jo i anar disfressats i ballar una mica de swing, doncs aquesta va de conya. Escoltem-la.

Doncs acabem d'escoltar Jeepers Creepers i seguim amb el programa d'avui de Halloween. Ja teniu la disfressa o no buscada? Sí? Jo ja la tinc. Si la voleu veure, demà... Bueno, no, avui, perdó. Em pensava ja que era el dia de Tots Sants. El dia de Tots Sants, qui vulgui, pot anar a la Diada de Castellera. Allà, amb els verds, que segur que s'ho passarà bé amb la ressaca del Halloween, se'n va aquí a Vilafranca i li passa la ressaca de cop, fent pinya amb els castells. Doncs res, si voleu veure la disfressa que ens posarem, veniu a la Cantera aquesta nit, a partir de les 8 o així de la tarda-nit, estarem allà punxant bona música i passant-nos-ho guai. Doncs ara el que tenim aquí és un dels més grans que sempre intento portar, encara que sigui una cançó a cada programa, de rock and roll, en aquest cas no de swing, però com que avui hi ha una mescla així Monster Mash, una barreja així estranya, qui més avui que és el rei del rock, que seria l'Elvis, no? Que tots el coneixem. I una cançó també que totes són relacionades amb el món del Halloween, que es diu You Are Devil Disguise, o sigui, que tu ets una dimonieta, no? Tothom té un dimonieta dins. Doncs res, us deixo amb l'Elvis i amb la seva supercançó.

Doncs, com diu l'Elvis, tu ets un endimoni disfressat. Evidentment, la nit de Halloween doncs sempre ens disfressem. Els americans ja sabem que funciona. Bueno, qui no ho sap, ja, això? Però bueno, faré un remember de d'on ve aquesta història. No? Diguéssim, és una història molt, molt anglesa, molt, i se l'han agenciat sobretot els Yankees. És el seu dia de disfressa, com si diguéssim. El carnaval ells no el celebren tant com nosaltres, però per ells el dia gloriós, entre cometes, és la nit de Halloween, no? La nit dels morts, la nit d'anar pels carrers disfressat amb les teves millors gales, no? I decorar, doncs, les cases, decorar amb les carbasses, fer dibuixos amb les carbasses i posar una llanterna a dins, una espelma en aquest cas, i van pels carrers amb la carbasseta demanant als nens caramelets o li fan un truc. A vegades el truc pot ser una mica desagradable, però bueno, això ja és el gust del consumidor o del senyor que viu a la casa, la brometa que li vulgui fer el X als nens random. En fi, no m'enrotllo més, que sempre ja sabeu que m'enrotllo bastant. Ara tenim una de les més grans també, però en aquest cas, jo per mi és considerada la reina del swing, que seria la Ella Fitzgerald. La Ella Fitzgerald avui ens porta amb una cançó també tot relacionat amb el tema de la nit de la por, del terror, no? I seria, doncs, a Foggy Day, que seria un dia emboirat, no? Un dia boirós. Aquí a Cubelles no s'hi presta molt, normalment. S'hi presta més a la zona de Ponent. Però, per què no, la nit de Halloween? Ens imaginem que tenim un Foggy Day.

Doncs la Ella Fitzgerald ens ha descrit que és un dia boirós a Londres, que també és un dels llocs que hi ha molta boira. I després d'estar amb una cançó una mica relaxada, posarem una mica de més de marxa, no? Perquè aquesta nit s'hi presta i que coi, que tinc ganes jo. Doncs no sé si recordeu la sèrie Els The Munsters, era una sèrie que feien per televisió fa molts i molts anys, segur que molts la recordeu. Doncs res, com que la cançó mola per avui, doncs us la posaré. I així estarem una mica distrets.

Doncs aquí la tenim, ja l'heu escoltat, és molt curta, sí, perquè la sèrie era la cançó del principi. Però pels més que tenen més memòria, segur que els recordeu, els The Monsters, una gran sèrie que tenien un pedazo cotxe. Doncs molt bé, seguim aquí a la maleta de la Guspireta, avui fent un especial de Halloween amb rock and roll i swing, tot música terrorífica, sobretot abans d'anar a dormir, mireu sota el llit. A veure què hi podem trobar. Potser no hi ha res, o no ho sé. Jo, per si de cas, ho miraria. I ara tenim una altra cançó, abans de començar a mirar sota el llit, que es diu Surfing Spooks. I ara us diré de qui són, perquè és una música una mica més rockabilly, del rotllo, bueno, després us ho dic. I és més així, com ja diu així, surfera, no? Ja veureu el tipus de música que us sonarà. Doncs res, us deixo amb Surfing Spooks.

Doncs sí, ens estem pixant de riure, vamos. Jo, és que me parto. S'estan partint la caixa, eh? Quan et foten un susto, a l'altre que li han fotut un susto, no riu tant, no. En fi, avui la nit de Halloween i dels morts, la castanyada, castanyes, panellets, etc, dits, gominoles, tot és acceptable mentre ens ho passem guai i respectem. I ens ho passem sempre bé amb els que tenim al voltant. I escoltant bona música, clar que sí. Ja us dic, si voleu venir i no teniu res a fer, cap festa que hàgiu quedat amb els col·legues, amics, amb els veïns, amb la comunitat, amb qui sigui, a la cantera, aquí a Calafell, anant cap a Bellvei, estarem allà punxant bona música i anirem disfressats. I, per cert, hi ha un concurs de disfresses. Veurem qui és el guanyador, ja us informaré. Doncs hem arribat quasi a la recta final del programa d'avui i dir-vos que tot un plaer terrorífic, sempre estem aquí, fotent por per Halloween, perquè ja sabeu que m'agrada portar especials de tant en tant, i acabem amb una cançó que es diu Spooky Movies, i que el grup es diu, el que canta és un senyor, Gary Paxton, i els d'abans, els Surfing Spooks, es deien Ghastly Ones. Doncs res, us deixo amb Spooky Movies, que passeu una bona nit de Halloween o de castanyada, o les dues coses, jo sempre sóc partidària de les dues coses, i res, ens escoltem al proper programa de la maleta, i salut, swing i rock and roll! Wow.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogor acusada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogor encara més acusada. Ben feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogor intensa, ben feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat que entra bé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina, hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenca i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrarons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. també es pot recuperar, si no, mitjançant radiocrullers.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpte i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que, finalment, en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpte i l'Abdon i que, finalment, també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpte, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
6: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada, la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
7: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
6: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
7: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant la categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que de mica en mica pogués anar participant.
6: I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
7: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25 als 30. O sigui que la veritat que bé.
6: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
7: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
6: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
7: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda amb el seu fill, farem l'homenatge, intentarem també immortalitzar la imatge en altres algunes fotografies també perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
6: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans.
7: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir.
6: Bé,
7: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
6: En tot cas, tampoc és l'important, no?
7: No.
6: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
7: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
6: Per tant, jugareu al partit de Festa Major encara sense entrenar, eh?
7: Sí, sense entrenar, però el portem un partit. La gent, la veritat és que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
6: Que el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
7: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi digui com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cost o un tema de salut que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
6: Molt bé. Doncs aquest serà un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va ser... va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera, que vagi bé.
7: Vinga, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
8: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis Codellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
8: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

No hi ha illa més difícil que aquella on ens quedem sols amb nosaltres mateixos. Amb aquesta idea podem entrar en el llibre d'avui, una aventura que sembla parlar de naufragis, cabanes i tempestes, però que en realitat ens porta davant d'una qüestió molt més profunda. Què queda d'una persona quan ho perd gairebé tot? Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, en aquesta entrega, obrirem les pàgines d'un dels grans mites de la literatura d'aventures, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Una novel·la que parla sobre supervivència, por i reconstrucció personal, però també sobre la manera com una societat mira el món, els altres i la idea de civilització. Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Robinson Crusoe, que no volia seguir el camí tranquil que la seva família li proposava. El seu pare li recomana una vida segura, però Robinson sent la crida del mar. Vol marxar, veure món i construir el seu propi destí. Aquest desig d'aventura el porta a embarcar-se diverses vegades, fins que un naufragi el deixa sol en una illa aparentment deserta. A partir d'aquí, la novel·la canvia de ritme. Ja no es tracta només de viatjar, sinó de resistir. Robinson ha de rescatar eines del vaixell, construir un refugi, aprendre a sembrar, domesticar animals, mesurar el temps i transformar el caos en una forma d'ordre. Durant anys, la seva vida queda marcada per la rutina i la solitud. Escriu, observa, compta els dies i interpreta cada accident com una prova. L'illa es converteix en presó, casa, taller, i Robinson no només lluita contra la gana o el clima, lluita contra la por, el silenci i la possibilitat de perdre la seva identitat. La història fa un gir quan descobreix petjades humanes i, més endavant, salva un home a qui anomena Divendres. Aquesta trobada trenca la soledat absoluta i obre una relació complexa. Companyia i amistat, però també desigualtat, domini i mirada colonial. Finalment, aconsegueix abandonar l'illa, però torna al món com algú diferent. Ha sobreviscut, sí, però la supervivència també l'ha transformat en un nou Robinson Crusoe. Aquesta obra és molt més que una novel·la de nàufrags, publicada l'any 1719. És aquesta una història sobre com l'ésser humà intenta imposar sentit a un entorn que no controla. Robinson arriba a l'illa sense comoditats i sense futur aparent, però converteix la necessitat en mètode. Robinson és el centre absolut d'aquesta novel·la. Al principi

és inquiet, tossut i impacient, ja que vol escapar de la vida que altres han imaginat per ell. Però a l'illa es veu obligat a canviar per nassos. Es torna observador, pràctic i disciplinat. La seva grandesa no és la força física, sinó la capacitat d'aprendre. Cada objecte salvat del naufragi, cada eina i cada llavor són una petita victòria contra el desastre. Però Robinson també és un personatge amb ombres. La novel·la mostra el seu enginy i la seva fe, però també una mentalitat pròpia del seu temps. Per exemple, quan coneix a Divendres, sovint el mira des d'una posició de superioritat. Aquest personatge és fonamental perquè trenca la rutina del protagonista. Fins que apareix, l'illa és una conversa d'un home amb la seva por. En Divendres entra una presència humana que aporta companyia, lleialtat i una altra mirada. Sense ell, la novel·la seria només resistència. Amb ell, també es converteix en una història de contacte, dependència i conflicte moral. A Entre Històries, entenem la literatura com un punt de trobada, ja que una història pot continuar vivint en una pel·li, en un còmic o en una cançó. I ara que estem en el moment musical, si tractem Robinson Crusoe, la cançó triada és Survivor, de Destiny's Child. El vincle és directe per al títol, però funciona sobretot pel que transmet, la idea de continuar dempeus quan tot sembla haver-se enfonsat. Robinson no és un superheroi, sinó un home que té por, s'equivoca i necessita reconstruir-se a poc, per això connecta també amb Survivor, ja que tant la novel·la com la cançó parlen de resistir després del cop, no com una victòria fàcil, sinó com una suma de petits gestos. Llevar-se, construir, reparar, esperar, fins a descobrir de què ets capaç. Així que, sense més dilació, intro música.

una obra tan coneguda com Robinson Crusoe ha tingut moltes reinterpretacions, ja que el seu esquema és molt potent i reconeixible. Una persona queda separada del món, ha d'aprendre a viure amb gairebé res i acaba descobrint que la supervivència també és una prova moral. Una de les versions que val la pena comentar és la pel·lícula de 1997 protagonitzada per Pierce Brosnan. Aquesta adaptació converteix a Robinson en un home atractiu, turmentat i que ha d'enfrontar-se a una illa hostil i a la seva pròpia culpa. La pel·lícula accentua el drama i la relació amb divendres, mentre que la novel·la dedica molt més espai a la rutina i la reflexió. En pantalla, la supervivència necessita imatges fortes com tempestes o paisatges salvatges. En el llibre, en canvi, el gran conflicte és més filosòfic, ja que trobem un Robinson que pensa, calcula i busca sentit al que l'ha succeït. Per això, les adaptacions poden ser una porta d'entrada a la història, però no substitueixen la riquesa del text de Defoe. Fins i tot, pel·lícules com Náufrago, amb Tom Hanks, veuen d'aquest mateix mite, algú separat del món que ha de decidir si es rendeix o torna a començar. Avui ens hem endinsat en les pàgines de Robinson Crusoe, una història que va molt més enllà de la imatge d'un home sol en una illa, ja que parla més del desig d'aventura, de les conseqüències de marxar, de la por o la solitud. Hi ha que destacar que Robinson sobreviu perquè aprèn a aprofitar el que té i no espera que el món sigui just. Potser aquesta és la gran força que ens vol ensenyar de Defoe, que és mostrar que sobreviure no és només continuar respirant, sinó continuar sent algú quan tot el que coneixes ha desaparegut. Gràcies per acompanyar-me en aquesta travessia literària. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i a la tarda també a Spotify. Fins a una altra, aquí, a Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles.

pensis bé, si això que passi et sorprendrà. Si el cap et dona voltes i no saps on anar, davant t'hi ha infinits camins que un dia hauràs d'explorar. Inspira, expira, al davant tens tanta vida. Respecta, t'estima, ets la cosa més bonica. I si torna a la baixada, si alguna cosa falla, tria, equivoca't i torna a començar.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que novament som aquí, als micròfons de Ràdio Cubelles, tota la millor música aquí al teu programa, La Màquina del Temps, avui estil temps. Tony Ronald, help.
2: Que recordando su forma de amar, somos amigos desde niña.
1: Avui un programa especialíssim.
2: Ayúdame esta noche.
1: 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles, que et parla com sempre Francesc.

I és que continuem així de bé amb aquest programa especialíssim, com dic, especialíssim de la màquina del temps, especial temps. Duets, un genial duets de la Paloma San Basilio i el Nino Bravo. Te quiero, t'estimo, vida mía.

Efectivament, estem parlant del Jo Caminaré de l'Humberto Tozzi. I és que avui és especialíssim temps.

és que continuem amb molta més música, amb aquest especialíssim sobre el temps. L'estrella de David, el genial Juan Bau. Temes per somiar, temes per recordar la música que no trobes a

0: I és que sempre passa el mateix. Si tu em dius ben, doncs jo vaig. I diem bé, ben cada... escoltar-nos cada setmana, perquè et portarem noves músiques, noves sintonies que et faran somiar, que et faran recordar i que no trobaràs a cap altre lloc.
1: Si tu me dices ben...
0: Si tu em dius ben, si tu me dices ben, José Luis Rodríguez, el Puma i los Pacífics.

I és que continuem amb la tormenta. Perdona'm, he sigut una tonta. Nosaltres no tenim que res que perdonar, però és imperdonable que no estiguis aquí cada setmana escoltant els temes que t'agraden.

I és la genial veu, la profunda veu del Sandro. Sigamos pecando. I és que avui, especialíssim en temes. En que...

Valeria Link. Estimat meu, querido mío, una veu que ens encanta. És que avui, amb el temps, tenim tantes cançons que ens fan recordar que som la sintonia, segurament, de molts de vosaltres, la sintonia de la nostra vida.

tal com es diu el Braulio en la seva cançó de Volver, Déjalo Volver. Nosaltres ens tens que deixar tornar la pròxima setmana, perquè tornarem a visitar temes amb el temps.

És que ens tens que deixar de tornar la pròxima setmana, perquè tornarem, com et dic, amb molta més música, molt més records. I és que no tenim temps per més, però ens acomiadarem amb un dels més grans, amb un temazo, amb el temps passat i el que queda. Ell és el genial, el geni, el Miguel Bosé, Si esto es amor.

És que és genial, passi el temps que passi el Miguel Bosé. Tot un geni, tot una veu. I no tenim, malauradament, no tenim temps per més. Això ha sigut La teva màquina del temps. Recorda que tornarem la pròxima setmana amb molts més èxits, amb molta més música. No faltis, passarem llista.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi. Que no és pas serio. Això és que em pixi. Que no és pas serio.

0: Bona Ona. Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és Bona Ona!
2: Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.
0: Benvinguts a la bona música.
2: DJ Junior Vera.

Molt bona nit, família, i gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Avui us presentarem la nova web que hem fet pel programa. bonaonaradio.com. Repeteixo, bonaonaradio.com. En aquesta web trobareu tota la informació del programa i, sobretot, podreu demanar el vostre tema pel pròxim programa, enviar una dedicatòria amb molt de love per aquesta persona important que teniu o votar les diferents sintonies que tenim al programa. Així que us esperem. Som-hi!

I us recordem a tots el nou Instagram del programa, bonaona.radio. A tots els que ens seguiu, entre tots els que ens seguiu, sortejarem la nova samarreta del programa. Atenció! Així que vull veure aquest Insta ben ple.

Us recordem, cada divendres a les 11 i cada dissabte a les 12 de la nit, deixa't anar amb Bona Hora!

I recordeu, les peticions que vulgueu fer les podeu enviar a través de la nova web de bonaonaradio.com. bonaonaradio.com.

0: ¿Podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú. Te estoy viendo.
1: Puja la temperatura al programa. Així que recordeu, vull aquest Insta ple. Ple de gent amb ganes, amb flow i amb molt bon rotllo. Així que recordeu l'Insta del programa bonaona.radio. Anem omplint-lo entre tots!
0: Sí, mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, sí me gusta. Muéstrame cómo tú bailas.

Se podía hablar 2 minutos. Tranquilo. Tú y yo. Tú viniste sola.

Arriba l'estiu. Escolta bé aquesta cançó. Som-hi!

Deixa a gente.

us recordem l'Instagram del programa bonaona.radio. Esperem anant omplint-lo a poc entre tots. I us recordem que entre tots els que us subscriviu sortejarem la samarreta més cool de l'estiu, la samarreta del programa. Així que ja sabeu, ajudeu-nos, subscriviu-vos i atents als propers sortejos que farem. Som-hi, va!

I ara sí, família, marxem. Moltíssimes gràcies per escoltar el programa d'avui, per la vostra companyia i sobretot per deixar-vos emportar nosaltres una nit més. Fins al proper programa, família. Som! Deixa'ls emportar!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir, o pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogor acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogor encara més acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogor intensa, ben feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina, hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per a la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenca i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. També es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpta i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que, finalment, en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpta i l'Abdon i que, finalment, també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpta, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
6: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
7: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
6: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la de Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
7: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que de mica en mica pogués anar participant.
6: Mm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
7: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt, de fet, en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estant dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
6: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
7: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
6: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
7: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres, en algunes fotografies, també, perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
6: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
7: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir.
6: Bé, en tot...
7: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
6: En tot cas, tampoc és l'important, no?
7: No.
6: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
7: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar amb un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
6: Per tant, jugareu el partit de festa major encara sense entrenar, eh?
7: Sí, sense entrenar, però portem un partit. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era... cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
6: Clar, el partit de festa major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència del Lluís Pineda, l'homenatjat.
7: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema de salut que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
6: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de festa major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
7: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la festa major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
8: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
8: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, hem aconseguit que portin la geganta allà, la presència de la geganta, doncs també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

o si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...